E pei Vidal s'entendió a Madonna Zalaïs che era moglie d'Enbaral, il segno di Marsilio. Lo cal voglio mai debe a pei Vidal ca che sia al mondo. Per lo ric trubà e la ricco sfoglie che pei Vidal di gioia fasio. E s'appelabu un l'autre regnè. E pei Vidal era admes in curte cambra d'Enbaral, pusque caddom al mondo. En Baral sabio bé que Pere Vidal s'entendió amb sa muller e això li fasió solàs, amai a totes que ho sabion. E s'agradava de tota la ifuries que el fasió e disió, e la dona ho prenió en solàs com fasió en totes les altres dones amb cal Pere Vidal s'entendió. E cadun li disió son plaser e li prometió tot ciò que li plasió e que el demandavo. E el ero ta savi che tutto cresio. E can Pere Vidal se crusaba meno, en Baral fasio tal eura pas, e fasio prometra s'affenno tu so che el demandavo.

Al passet la lunten sul tramar, causavo pas tornar di venir in Provença. E en baral che di voglio tan de bé com ho abes ausit, preguè tan e tan sa mulier que lo li pardonet la rusa del baisà e lo i autriget en dú. En baral faguet venir Peire Vidal e li faguet mandar la gràcia e la bona voluntat de sa mulier. E ell venguet amb gran d'allegresa a Marcelio e amb gran d'allegresa foguet recebut per en Baral e per Madonna Zalaïs. E ell li autreget en du lo baisà que ell li havia pres.